Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí. L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Confirmat? M'han robat el mòbil.
2: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
1: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
2: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
1: Tens raó.
3: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa de RAC 107 l'oferim en redifusió.
5: Sistema Mòdel Online. Estado de la tripulación, activo. Frecuencia, butaca 107, activa. Advertencia, formas de vida desconocidas detectadas en la sala de proyección. Se detectan niveles elevados de cine en el ambiente. Iniciando secuencia de inmersión cinematográfica. Prepárense para la reentrada. Bienvenidos a butaca 107. Advertencia.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121. Oïd mortales
1: el grito sagrado. Divendres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, 90 anys de la Guerra Civil Espanyola. En defensa. Anirà a càrrec de la professora i historiadora Maria Àngels Massaguer i de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Es podran adquirir els llibres de Maria Àngels Massaguer, Segona República, Guerra Civil i Primer Franquisme a Parets, i d'Assumpta Montellà, La maternitat d'Elna, El silenci dels telers, 115 dies a l'Ebre, El setè camió, Via morta, entre d'altres.

0: 012. La millor resposta.
1: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
2: Doncs ja ho tens clar. Informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
1: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
0: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
4: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Ben Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol...

0: RAC 107, notícies.
1: El govern de tres parets tenen previst congelar els impostos, les taxes municipals i els preus públics de l'any vinent. L'equip de govern iniciarà en breu, en les pròximes setmanes, converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Hem parlat amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
2: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar dels serveis, de tots els nostres serveis, ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que, com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'està encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleugerir l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. Escoltem l'alcalde.
2: I, per tant, doncs, ens caldrà, doncs, per poder garantir un servei de neteja, un servei de neteja d'equipaments, un servei de verd, un servei de tot això, doncs, que també pateix aquests increments, doncs caldrà tenir uns pressupostos amb aquests ingressos i aquestes partides consolidades. Per tant, començarem una ronda de xarra i de negociació amb les forces polítiques.
1: Els pressupostos estan previstos que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï, precisament com escoltàvem, una ronda de converses amb la resta de grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de paratans i baratanes davant l'augment del cost de la vida en els darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindran els 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos a la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
0: RAC 107, notícies.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Toña Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2 quarts de 2 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: RAC 107, notícies.
1: El govern de tres parets tenen previst congelar els impostos, les taxes municipals i els preus públics de l'any vinent. L'equip de govern iniciarà en breu, en les pròximes setmanes, converses amb la resta de grups municipals a l'oposició per negociar l'aprovació dels pressupostos municipals de 2027. Hem parlat amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, i ens parlava d'aquesta proposta de mantenir sense increments la fiscalitat local per segon any consecutiu.
2: I pressupostos, doncs, estem en una fase que començarem. Nosaltres hem començat a recaptar els serveis, de tots els nostres serveis ja dades, i que començarem una ronda de treball amb les forces polítiques, perquè creiem que com a mínim hem de tenir uns pressupostos aprovats que ens permeti donar i continuar mantenint els serveis, com a mínim això, continuar mantenint els serveis a la població. Els serveis que també s'encareixen, s'han encarit al mateix nivell que abans parlava de lo que s'estarà encarint la vida per tots nosaltres, no?
1: El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per a l'any vinent. Arran de l'augment en els darrers mesos del cost de la vida, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar taxes i impostos al 2027 per alleugerir l'economia domèstica de veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per a la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, el conegut IBI, que Parets manté com un dels més baixos a la comarca. Escoltem l'alcalde.
2: I, per tant, doncs, ens caldrà, doncs, per poder garantir un servei de neteja, un servei de neteja d'equipaments, un servei de verd, o un servei de tot això, doncs, que també pateix aquests increments, doncs caldrà tenir uns pressupostos amb aquests ingressos i aquestes partides consolidades. Per tant, començarem una ronda de xarra i de negociació amb les forces polítiques.
1: Els pressupostos estan previstos que en les pròximes setmanes l'equip de govern iniciï, precisament com escoltàvem, una ronda de converses amb la resta de grups per aprovar-los. La mesura donarà continuïtat a la congelació aplicada també durant el 2026 i, segons l'executiu, busca alleujar l'economia domèstica de paratans i baratanes davant l'augment del cost de la vida en els darrers mesos. Entre les principals mesures hi ha la congelació de la taxa de recollida de residus, que es mantindran els 250 euros anuals, i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. El govern municipal destaca que Parets manté un dels tipus de l'IBI més baixos a la comarca. També es mantindran les tarifes actuals d'altres serveis municipals, com per exemple la retirada de vehicles, que actualment té un cost de 137 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, i de 191 euros en el cas de les furgonetes.
0: RAC 107, notícies.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-231574. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Punt de Trobada Parets. Passen un minut del punt de les 10 del matí. Avui és 10 del 10 del 2026 i és un dia esplèndid, un sol meravellós, una temperatura ja més adient amb l'època en què estem. Tenim uns 17 graus, tot i que aquí el nostre edifici, que és aquest edifici tan alt que es troba a l'avinguda Lluís Companys de Parets del Vallès, toca molt el sol a aquesta hora. Però bé, quan hem sortit una mica més d'hora per sortir per caminar o per córrer pel poble, la veritat és que feia fresqueta, eh? Per tant, solet, però fresqueta a aquestes hores. I, sobretot, no pluja i no tempestes, i no tempestes tropicals com les que hem tingut, malauradament, alguns dies d'aquesta setmana. El meu nom és Miquel Pérez i és un plaer estar amb vosaltres des d'ara fins al punt de les 11 en directe des de la ràdio de Parets del Vallès. Ja sabeu que el nostre programa, com sempre, parla de temes d'actualitat i avui no podíem deixar de parlar d'aquest temporal tropical que vam tenir a Catalunya fa uns dies i que serà el tema central i amb el qual parlarem a través de les ones radiofòniques i amb els nostres companys Eudald i Laura. Bon dia, Laura. Bon dia, Eudald.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: La veritat és que s'agraeix una miqueta de temps més fresquet, tot i que anem amb màniga curta tots, crec, però...
2: Sí. No, i tant que s'agraeix aquest sol. I és que pensava el dimecres, ostres, fa una setmana que no veiem el sol. És una cosa que fa mal, que ens afecta l'estat d'ànim.
0: I tant. Està comprovat, sí, sí. Doncs, bé, avui, com és un dia especial perquè el dilluns és festa, molta gent fa pont i molts companys nostres doncs també han fet pont. Tenim a la Fina fent el Camino de Santiago, que jo quan sigui gran vull ser com la Fina. El senyor Antoni Anzas crec que també s'ha anat de pont.
1: Segurament.
0: Segurament.
2: Deu haver anat a... no ho sé.
0: O està comprovant les obres de DIF a Parets.
2: O al bar.
0: Sí. I els nostres companys, doncs, també de festa. Tindrem els àudios de la Lídia, també els àudios de la Mireia. I bé, entre tots farem un programa amb moltes informacions, perquè també tindrem una trucada amb el nostre company de la ràdio, el Carles Nexus, sobre el Festival de Sitges, no?
2: Exacte, ens explicarà les novetats d'aquest festival que va començar el dijous dia 8 i acabarà el diumenge de la setmana que ve, el dia 18.
0: I, a més, seguirem amb el nostre viatge per terres del sud-est asiàtic,
1: no? Per terres vietnamites, sí.
0: Vietnamites. Però també ho relacionarem una mica amb el tema d'avui, no? Que és, sobretot, aquest tema de les pluges i de... d'aquestes coses que ens afecten en el clima, no? Perquè allà plou molt, moltíssim, també. Té èpoques que és millor no anar-hi de vacances, no?
1: Sí, hi ha zones on... Bueno, són unes zones que per situació i per... Bueno, les condicions meteorològiques són diferents aquí. Hi ha tifons, hi ha huracans, hi ha... Bueno, després són totes aquestes imatges que veiem, no?, a les notícies, que ens sobten. I sí que... No, destacar aquí que la gent allà, clar, estan acostumats a aquests moments i solventen tot d'una altra manera, no? La visió catastrofista que tenim aquí, que allà també passen coses dolentes i la gent perd la vida i se'ls destrossen edificis i cases, però bueno, és com que la gent té una altra manera de resoldre o d'enfrontar-se a aquestes situacions.
0: Jo recordo quan era petit o jove que les notícies, quan hi havia temporals, tampoc era la notícia, la primera notícia, però avui en dia és la gran notícia de la setmana. No sé què està passant, suposo que és pel tema del canvi climàtic o perquè estem més conscienciats o perquè cada cop les pluges són més torrencials i més perilloses. Però abans, jo me'n recordo que plovia molt i, vale, pues plovia molt, però no era... El titular primer de les notícies. Buh, hi haurà un temporal... No sé, tu, Laura,
1: sí,
0: recordes això?
1: Jo suposo... Sí, tens raó, eh? Jo, per exemple, el cas així com més fort que recordo és el de Biescas.
0: Ah, sí?
1: Que també va ser...
0: El
1: càmping va ser molt sonada, aquella notícia, i va ser una cosa com molt estranya, no?
0: Sí, es va taponar, es va taponar la vall i va caure tota l'aigua de la pluja al càmping.
1: I que no sé si anteriorment hi havia hagut segurament més tempestes d'aquestes, però recordo com la més així, la més impactant, no? I, bueno, amb el pas del temps, clar, són fenòmens que aquí no hi estem acostumats i quan passa, doncs és com, no, doncs com una gran notícia. Després la Dana de València i ara, no?, aquests episodis que estem tenint aquí, que ens sorprèn, això no estem acostumats i jo penso que no... Com que no és una cosa habitual, no tenim eines o no tenim recursos per solventar ràpidament, dintre de les possibilitats que hi hagi de doncs, netejar carrers, ajudar la gent...
0: És que, a part, crec que de tot el que es parla del canvi climàtic, també és que les persones hem colonitzat el medi natural d'una manera una mica irregular, no?
2: Sí, i tant. Hi ha molts equipaments, molts edificis que estan construïts en casa, en zones inundables. I això ho veiem, crec que la biblioteca de Palafolls, que va quedar completament anegada.
0: Estava en un soterrani.
2: Sí, i tots els llibres destrossats. O sigui, bueno, clar, és això que deies, Miquel, que fa temps no hi havia aquests problemes, ara ens estem trobant en aquests problemes i estem veient que hem construït malament i ara ens haurem d'adaptar, no sé si fent més barreres, dics de contenció o directament destruint, perquè això també va passar l'any passat als temporals de l'Ebre, que van dir que moltes cases s'haurien d'enderrocar per evitar danys majors. I, bueno, és una cosa que no voldria ningú.
0: Laura, tu que has viscut segurament pluges així una mica torrencials al sud-est asiàtic, trobes una mica semblant al que passa aquí? És a dir, allà la mar també està molt calenta, s'escalfa molt. Sí. La mar Mediterrània aquest estiu estava calenta. Vamos, que la gent, quan l'entrevistaven, deien que no els hi passava la sensació de calor quan es ficaven a l'aigua, sinó que estaven igualment amb sensació de xafogor. Tu creus que són semblants? Es pot comparar ja? O amb el Caribe, que tampoc no hi hem estat, no? Però amb el Caribe també diuen que passa el mateix.
1: Home, no sé, no tinc dades com per dir si és comparable. El sud-est asiàtic, ja de per si l'aigua està més calenta que aquí. Però sí que és veritat que jo la darrera vegada que hi he estat he notat, o sigui, massa calenta l'aigua. O sigui, allò d'anar, vaig a fer un bany per refrescar-te?
0: No,
1: llavors haver de sortir de l'aigua perquè no estàs còmode tampoc. No sé si ja era una temperatura més elevada de l'habitual, però ja de per si el mar allà, les aigües són més càlides. I és això que jo comentava abans, no? Que allà, per exemple, és habitual que plogui, depèn, no? Tenen, hi ha llocs que hi ha temporada seca i temporada de pluges, no? Llavors, durant la temporada de pluges pot haver-hi un tifón, pot haver-hi tempestes d'aquestes que en plou molt. També pot haver-hi, hi ha llocs en què plou només al matí, després a la tarda ja no, o al revés. Bueno, i clar, tot això, doncs, evidentment, si les infraestructures, les carreteres, per exemple, no? Si no hi ha unes carreteres asfaltades, si tot és sorra, allò s'enfanga. Uh-huh. I llavors fa més difícil la circulació, però bueno, la gent fa...
0: Però el que tu dius s'enfanga, però almenys aquesta sorra reté l'aigua. Què passa actualment? El que va passar a Granollers, allò era com un tobogan d'aigua. Aquella rotonda que està situada...
1: La de la Renfe, sí.
0: A la Renfe, al pont de la Renfe, allò és un tobogan d'aigua. És a dir, com devia ploure? Clar, va ser una situació excepcional, que sempre pensem, a nosaltres no ens passarà. Quan passa allò de la Dana, dius, bueno, és que València és més normal, estaven les edificacions construïdes al costat de la Riera, però qui s'anava a imaginar que allò es convertiria en un tobogan d'aigua i que s'acumularia ja una piscina enorme.
2: I el pitjor és que va ser en molt poc temps, sí, i que els models no ho donaven, per tant, no es va poder avisar la població. Semblava que era un dia normal i tots estàvem anant a treballar.
0: A dilluns al dematí.
1: Sí. Clar, jo sí que vaig veure, no? Dissabte a la nit ja va començar a ploure i és que no va parar. La pluja era com molt constant, no plovia bastant, però bueno, jo el que vaig notar era això, que era una pluja que va ser molt constant, però dilluns al matí va ser de cop a les 7 del matí que va caure una quantitat d'aigua increïble, que
0: inesperada.
1: És veritat que no estava previst, Jo també penso, si ja es va veure que dissabte a la nit ja va caure tota la quantitat d'aigua que va caure i ja hi havia zones inundades, perquè diumenge al matí hi havia zones inundades, ja hi havia gent traient aigua dels locals, traient fang, si veus que dilluns plou,
3: Per què
1: no va sonar l'alarma abans?
2: Perquè, sí, però clar, es veu que només hi havia un 5% de probabilitats de que això passés.
1: Ja, però, ostres, igual que hi ha hagut unes altres vegades que no ha plogut tant o no ha sigut, de seguida ha sonat l'alarma i després no ha sigut per tant, que dius, ostres, millor que hagin avisat i no hagis estat per tant, que hagués estat al revés, no? O sigui, veient com va ploure dissabte a la nit i dilluns al matí, a més era hora punta, la gent, és que la gent no li va donar temps a reaccionar.
3: Podien haver previst, no?
1: Bueno, previst, o si més no, avisar, de dir...
3: Prevenir,
1: de dir, no tenim dades que ens confirmin que serà el que va ser. Llavors avisem a la població que, sisplau, que vigili, no? Llavors, clar, la gent va sortir en un dia de pluja normal i es va trobar atrapada. Els cotxes, a les carreteres inundades. O sigui, aquella rotonda era una piscina... O sigui, ja diumenge estava malament. Llavors, si ja diumenge està malament, dilluns...
3: Clar.
1: És que allò era els ponts... Tot. O sigui, la ciutat no s'ha recuperat encara.
3: Jo vaig passar... Vaig passar dijous al vespre, vaig fer la ronda fins a la zona aquella dels cinemes al nord. Increïble, com es va poder allò inundar sense haver-hi un riu allà? Perquè no hi ha riu.
1: No.
3: Que fort. Una botiga de mobles?
1: Sí.
3: Tota negada d'aigua. Que fort. És
1: que allò fa baixada.
3: Sí. És increïble. Doncs tenim aquí el testimoni d'una persona que ens ha enviat la nota de veu. Aprofitem per recordar que nosaltres sempre ho diem. Tenim un número de telèfon, el 677-2315-74, 677-2315-74, per si ens voleu enviar una nota de veu, o trucar-nos en directe al 938-573-8188. Truqueu-nos i expliqueu-nos. Aquí tenim un testimoni d'una persona que ho va passar molt malament el dilluns, precisament el que tu deies, Laura, que va haver d'anar a treballar i li va passar això. Escolteu.
4: Hola, bon dia. Us explicaré la meva experiència el dilluns passat, el dia dels aiguats a Granollers. Jo treballo a Granollers, però visc a Vigues, i quan vaig sortir a les 7 del matí de casa meva no plovia. Un cop arribat allà a la part de Llerona, passat l'Ametlla, doncs va començar a ploure, boig barrals, i l'aigua començava a pujar per la part del polígon, tot el que va sortir en les notícies de la part més inundada. Ja l'aigua m'arribava ben bé cap a la meitat de la porta del cotxe, i ja els contenidors començaven a flotar, cotxes que es començaven a aturar, i vaig tenir la sort que a la meva dreta hi havia una vorera que feia pujada. Vaig pujar amb el cotxe, vaig continuar per la vorera fins a agafar un carrer que feia pujada, i tot i que venia l'aigua de cara, en primera vaig poder, i el cotxe és nou, suposo que és força potent, vaig poder sortir d'allà. Però va ser una experiència que, la veritat, em vaig espantar i vaig pensar molt amb el que va passar a València. Ha estat una experiència molt desagradable, eh? I a més, si alguna vegada torna a ploure d'aquesta manera, el primer que faria serà aturar el cotxe. Bon dia.
2: És que és això, eh? És això el que diuen, que si l'aigua està corrent, no passis amb el cotxe perquè se t'emporta. I que si l'aigua arriba a un punt determinat en el cotxe, que normalment solen ser, què? 6-7 centímetres d'aigua, ja et pot inundar el cotxe. Comença a entrar aigua i quan comença a entrar aigua ja surt perquè s'inundarà en menys de 10 minuts.
3: Doncs aquest era el testimoni de l'Alfred. Si vosaltres voleu explicar-nos també com vau viure aquell dia, ens podeu trucar al 935-73-81-88 o nota de veu al 677-23-15-74. Bé, doncs, aquest és el tema important de la setmana. Volies afegir alguna cosa més, Laura?
1: Sí, això que va ser... Bueno, jo ho vaig viure com amb molta incertesa de... I jo em vaig llevar i...
3: D'anar a la feina,
1: però clar, jo vaig veure que sortir de casa no era una bona idea, perquè després començava a sentir gent parada a les carreteres, i què farem? O sigui, i què farem parats a la carretera? O sigui, una companya que va estar 2 hores per anar i tornar i no va poder arribar-hi. Llavors, que són aquestes situacions en què ningú diu... Senyors, no surtin de casa perquè hi ha un perill, qui ho ha de dir no ho diu, i llavors tu estàs allà pensant, és que la meva vida val més que la meva feina. Llavors, jo vaig pensar, jo em quedo a casa i quan la situació es calmi, i quan va sonar la primera alarma vaig respirar, perquè vaig dir, bueno, vale...
2: Clar,
1: ara algú diu, clar...
3: La justificació
1: de dir, ostres, i ja quan va sortir la del confinament, uf...
3: Sí. A Parets, la veritat és que no hi havia masses problemes. Jo vaig poder arribar a Lliçà a treballar. I bé, va seguir plovent, però clar, el que va passar a Granollers és que va ploure sobre mullat, no?
1: Clar, va ploure sobre mullat, totes les sortides i entrades col·lapsades, que a més era hora punta. Llavors allò va ser...
3: Terrible.
1: Sí, terrible. I com ha quedat la ciutat...
3: I les conseqüències del transport públic, també.
1: Clar, el transport públic i les... Bueno, això, els edificis, les cases de la gent, els cotxes, hi ha un pàrquing que l'aigua arribava fins a les finestres dels cotxes, i és que l'altre dia vaig passar i hi havia un cotxe amb fang i... O sigui molta aigua.
3: I li ha tocat a Granollers.
1: Després parlaven, no?, que si el sistema de clavegueram no estava bé, que si s'havia desbordat el riu. Que vaig sentir, l'Ajuntament deien que no s'havia desbordat el riu i que el clavegueram era el que tocava per aquesta ciutat. Què passa? Que aquestes circumstàncies, doncs, no estem preparats per això. I clar, doncs, ha passat això, però no perquè estigués malament el sistema, no?, de clavegueram, per exemple.
3: És com... Jo cada cop penso més als Estats Units, no?, quan diuen, vindrà un huracà o hi haurà un tornado. Doncs la gent ja l'avisen
2: i
3: llavors marxen o no circulen. És el que tu dius, Laura, si ens haguessin avisat abans...
1: Clar,
3: però de vegades, últimament, penso que els polítics, per curar-se en salut, envien masses alarmes d'aquestes, i llavors o no hi ha ventada... Jo me'n recordo que va haver fa uns mesos una alarma per ventada i després no va bufar el vent. Clar, volen curar-se en salut per després no tenir problemes polítics, però bé, potser en aquestes condicions climatològiques que hi ha avui en dia...
1: Clar, jo penso que aquest dia hauríem d'haver enviat l'alarma per curar-se en salut i que és més veient el que havia passat el dia anterior.
2: Però tot no són només alarmes, perquè també hi ha gent que tendeix a minimitzar els riscos.
3: També. Ja. Ah, això no és nada, va, no passa nada.
1: No passa nada.
3: Voy al parking a coger el cotxe.
1: Claro, és que és una altra.
3: I ja, jo no sé si ho heu vist per Instagram o per xarxes, Mossos d'Esquadra que ja t'estan fent l'explicació de que no baixis al parking a buscar el cotxe.
1: Clar, tu pensa, vaig a treure'l perquè no se'm quedi allà i el trec al carrer, i és que no et dona temps a treure el cotxe.
3: Doncs mireu, de fons escoltàvem els Doors amb aquesta cançó tan guapa que es titula Riders on the Storm. I bé,
1: jo volia
3: comentar un tema.
1: Sí, no? Volia aprofitar que parlàvem d'això, que ha donat la casualitat que aquest matí, m'agrada molt llegir, mentre llegia, per fer un homenatge a la nostra companya Fina, estic llegint La Tofana, de Vanessa Montfort, que va ser premi de, us ho dic bé, premi de Premi Primavera del 2025. Premi de novel·la, perdoneu que us ho dic bé. Premi Primavera de novel·la 2025. I explica la història de Julia Tofana, que per uns va ser la primera assassina en sèrie de la història i per uns altres una dona que va fer justícia. Està basat en aquesta història real. Llavors, llegia un capítol, la novel·la està situada a Roma, i llavors parlava una mica aquest capítol d'uns aiguats, no?, que va passar, i m'ha fet gràcia, dic, pues, podem aprofitar i llegir-lo. El capítol 35, que es diu L'Atlàntida, y hasta, diu, Roma, junio de 1658. El agua, su rugido, su caída precipitándose por las acanaladuras, desagües y gárgolas, la riada inundando el pavimento y de forma repentina las calles y los portales. El agua, vida y muerte. El agua. Julia se asomaba por la ventana del convento, inquieta y desbordada ella también, para contemplar esa Roma que de pronto se había convertido en una Venecia pintada por la catástrofe. El Tíber, fuente de vida para los romanos, cada cierto tiempo y con las lluvias de la primavera, se hinchaba hasta desbordarse por sus frágiles riberas y castigaba a la ciudad destruyendo, como una plaga bíblica, todo lo que encontraba a su paso. Desde la tarde anterior, había invadido el margen derecho, penetrando en la ciudad como un líquido y silencioso ejército por la Puerta del Popolo, desde donde el torrente se ramificó, asaltando encolerizado la vía del Corso. Desde allí, la corriente de lodo inundó en poco tiempo la planicie del Campo Marzio, llevándose a jugadores de pelota, mendigos y rebaños de cabras que balaban histéricas pidiendo auxilio, igual que las decenas de almas que se agarraban como podían a los árboles, a las columnas, y trepaban junto a los gatos y las ratas a los tejados de los templos, mientras el desbordamiento seguía avanzando, furioso por la piazza de la rotonda, arrastrando los puestos de frutas que flotaban aquí y allá. Algunos, desesperados incluso, trataban de recogerlas chapoteando y jugándose la vida. Luego inundó el Panteón y las laderas del Campidoclio, llevándose carruajes y caballos hasta arrasar el gueto de los judíos, que a esa hora salían de la sinagoga para incorporarse de nuevo a su cauce a la altura de la Isola Tiberina, como un loco caos de gritos, cuerpos, personas y animales ahogados o casi, maderos, puertas, escombros y árboles reventados.
3: M'ha fet molta gràcia el que has dit de les rates, perquè vaig veure un vídeo d'una rata...
1: enganxada a un arbre.
3: Sí. Intentava sobreviure... Imagina't.
1: Diuen que és, bueno, un dels animals molt intel·ligents, molt supervivents. I diumenge, per Granollers, n'hi havia unes quantes de mortes en bandí per pel centre. Sí.
3: Bueno, per tancar aquest capítol dedicat a aquestes pluges... quina és la lliçó que hem après o que hauríem d'aprendre?
2: Primer, per la ciutadania que facin cas de les alarmes perquè no s'envien per enviar. Segon, pels governs, que fa falta més preparació tant en infraestructura de clavegueram com en no construir zones inundables i en millorar els serveis d'emergència. Abans d'acabar, deixa'm fer un apunt, perquè aquí Parets... bé, no vam tenir inundacions i conseqüències directes. Sí que crec que una part dels polígons, potser més propers al riu, sí que es van inundar una mica diumenge a la nit, però dilluns, bé, no vam tenir inundacions, però sí que es va patir per un possible desbordament del Tenes, perquè el Tenes, i això ho dèiem per ràdios nacionals, s'estava al límit de la seva capacitat. Hi ha un no sé l'aparell com es diu, però que mesura el cabal del riu, a Lliçà de Vall, i deia que estava al límit. L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ja va enviar un missatge a les empreses del polígon Camp Magre que estan molt a prop del riu perquè es preparessin per pujar a zones elevades si finalment hi havia inundació. I, per tant, o sigui, vam estar a punt, eh? I també doncs, hi han hagut altres afectacions, com per exemple a la via de Rodalies, ha caigut una part del talús del carrer Àngel Guimarà, i després en alguns equipaments públics, com en alguna escola bressol, que ara no recordo el nom, doncs també hi havia goteres i això ha provocat la queixa dels usuaris.
3: Si en un principi, quan es van fer aquestes obres de DIF, se'ns va prometre que farien un mur ben fet i ben alt per protegir la via de que possibles esllavissades del talús, no s'ha fet així el mur. Hem hagut de parlar als veïns amb fins i tot diputats al Congrés. Han dit que ho estudiarien, que ho mirarien, però com ja se sap i com us podeu imaginar, no s'ha estudiat ni s'ha parlat, creiem, i el mur segueix igual, i evidentment hi ha hagut aquest episodi de pluges i ha caigut un tros de talús. Afortunadament no és el del meu pati, però podria passar també un dia.

0: Són les 10 i 25. Vinga, hem de ser una mica optimistes, perquè ja se sap que després de la pluja ens arriba el sol, com deien els Beatles. I bé, a part d'això, també hi ha hagut altres notícies al nostre poble, i a tot Catalunya i a tot el món. Principalment, un tema que és trist, però que suposo que jo que també farà que hi hagi solucions als problemes. Aquesta dona, la Mari Carmen, que va ser la protagonista del programa de la setmana passada, s'ha erigit com un estàndard, com un símbol social, i que està fent moure a molta gent jove, a moltes ciutats, per aconseguir un habitatge digne. I, a més, durant aquesta setmana hem vist que Mari Carmen ha aconseguit que hi hagin eleccions. Estem parlant d'una revolució silenciosa, una revolució dels joves, de la Mari Carmen, de la vivenda, una revolució ceuta, habitatge, unes eleccions ceuta, habitatge, dretes, esquerres... Com ho veieu, això?
1: A veure, que tot aquest cas Mari Carmen ha aconseguit revolucionar una mica els moviments socials, la societat civil, és innegable. Parlar tant de revolució, jo crec que no.
0: De moment, no.
1: I ho veurem, ja veurem què passa amb la vaga general i tot plegat. De revolució jo diria que no, però sí que s'està fent servir per s'està capitalitzant per moviments polítics i tant d'esquerres com de dretes, vull dir, tothom està dient la seva i està utilitzant la figura d'aquesta dona com vol.
0: S'han parlat moltes coses dolentes sobre aquesta dona. Jo crec que són totes fake news, no? És que al final ja no t'acabes de creure res.
2: Jo també he sentit alguna notícia que he pensat, ostres, no sé. O sigui, no és el tema. No és el tema és l'habitatge. I què està passant amb aquests polítics que no són capaços d'aprovar unes lleis que beneficien el poble?
1: Exacte.
2: És que és el poble, o sigui, les persones que hi vivim no ens tenen, és el que parlàvem l'altre dia, no? Que no ens tenen en compte, que només és, a veure, qui la diu més grossa, i si tu has dit blanc, doncs jo diré negre, encara que no m'ho cregui, no? I tot és per fer mal a l'altre.
1: Sí, perquè, bueno, portem 8 anys d'un govern que suposadament havia de solucionar aquesta crisi de l'habitatge, i veiem que al final del mandat, doncs, encara no està fet, i que la gent està molt indignada.
0: Veieu un front d'esquerres, Ada Colau, Gabriel Rufián, Pedro Sánchez?
1: És la gran pregunta. Ja diu, el PSOE ja diu que es vol presentar
0: el amb altres
1: partits al Senat.
0: Al Senat, sí,
1: Sí, perquè, bueno, les majories fan que es necessitin grups molt amplis per tenir grups parlamentaris, i això ja ho han fet algun cop, però potser ho fan més. I el Congrés no ho sé. És complicat. Jo, una coalició de Frente Amplio amb PSOE al Congrés, ho veig complicat. I amb el Rufián no ho sé. Hi havia molta predisposició. Es van fer molts actes al tancament de curs. Després, amb tota la crisi de Ceuta i tal, es va apartar una mica el tema. Ara ja veurem com torna.
0: Seria una pena, realment i sincerament, que el Rufián es perdés i deixés d'estar en primera línia política. Jo no sé.
2: A mi m'agrada molt com parla, independentment del partit polític,
0: sí.
2: Però com parla i com diu les coses, i com, que és veritat que al final, a veure qui la diu més grossa, no? Però ell, sí, la manera de parlar aquesta que té i de...
0: Sí, el que faltaria és veure si això que diu ell, realment després, si estigués governant i manant, compliria tot el que diu, o seria tan... No sé com dir la paraula.
1: Jo crec que aplica una mica la demagògia, el Rufián. O sigui, diu el que la població vol sentir. És un tio que té moltíssim carisma. Però, bueno, encara no l'hem vist en funcions executives. Per tant, és això que dieu, que no sabem com ho faria.
0: Esteu escoltant Punt de Trobada a Parets, en directe des de Parets, des de Rap 107, l'emissora municipal d'aquest municipi del Vallès Oriental, que emet per tot el món mundial a través d'internet, a través del nostre canal de YouTube, també Radio Streaming Parets, i escoltant aquesta música tan guapa. Doncs ara el que farem serà connectar amb la nostra companya Lídia, que ens està parlant dels seus animalons. Anem a escoltar a la Lídia, a veure què ens diu, perquè, no sé, té, crec que, novetats importants a la seva vida.
3: Hola, bon dia a tothom. Qui tal esteu? Bueno, jo estic fent una caminada. És dureta, però a mi m'agrada molt sortir a caminar aviat i gaudir del poble tranquil i res. Bueno, avui us vull compartir algo personal meu, que avui faré una acollida a un gos i, si tot va bé, l'adoptarem a casa. No sé si és el moment o no, no ho sé. Ja sabeu que en Sumi ens va deixar el gener. No sé si és molt aviat, si és molt tard, però tornarem a salvar una altra vida. I res, molt emocionada, molt contenta, amb moltes ganes. I tornar a agafar la rutina de sortir amb el gos, tenir una responsabilitat. I jo us aconsello que no sempre tenen que tenir preferència els cadells. Hi ha gossos adults, preciosos, fantàstics, inclús gossets delicats, que també tenen dret a tenir una nova vida, una nova llar i una família que els estimi molt. Jo ja et dic que estic molt emocionada. Havíem pensat marxar i no marxem inclús, perquè estem de pont, per poder estar, per rebre el gosset. Són sensacions retrobades. Jo soc molt sensible i tinc sentiments barrejats. Per una banda, trobo molt a faltar el Sumi i per l'altra, crec que és bo ajudar amb un altre animalet. I ahí estoy. El meu cap està en un moment de moltes, moltes emocions. I ho volia compartir amb vosaltres. Però res, aigües netes, vols nets. Gaudiu, que ara s'està bé els matins, ja fa fresqueta, i els vespres també, ja ha canviat una mica la temperatura. I avui em sembla que parlareu d'aiguats, déu-n'hi-do, tot el que va passar, i jo crec que aquí no estem preparats per això. Però bueno, que vagi molt bé la setmana i gaudiu del pont. Un petó.
4: Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-2315-74. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Doncs ens ha fet molt feliços escoltar la nostra companya Lídia dient que tindrà un gos en acollida. Això vol dir que d'aviat serà seu. Una gran notícia per al gos i també una gran notícia per la Lídia i l'Emilio. Moltes felicitats, família. Ens anem de viatge a Vietnam amb la Laura i Good Morning Vietnam. Laura, el micro és teu.
1: Bé, doncs m'agradaria continuar perquè l'altre dia vam començar, ens vam quedar a Hanoi i bueno, m'agradaria continuar explicant-vos el meu itinerari per aquest país tan, tan meravellós. Ens vam quedar l'altre dia amb aquell àudio que us vaig posar, que eren un espectacle de titelles que us recomano si aneu alguna vegada a Hanoi. Bé, després de Hanoi vaig anar fins a una població que es diu Cat Ba, agafant un bus a 3 hores. Allà vaig fer una nit perquè després me n'aniria a passar 2 nits en un vaixell fent un creuer per una badia que és alternativa a Halong Bay, que Halong Bay és la més famosa. I llavors aquesta, diguéssim, que és com per... És la meva mateixa zona, però una altra badia que es diu Langha. I llavors aquestes són, bueno, excursions. Pots anar un dia o pots fer passar 2 nits, 3 nits al vaixell i pots fer diferents activitats, des de banyar-te, anar amb bicicleta per una illa que et porten, anar en caiac, diferents activitats i vas veient tota la badia, que és una zona molt, molt, molt, molt, molt maca. Té una llegenda darrere, molt, molt interessant, molt maco. Després d'aquí, amb un bus unes 3 hores i mitja, arribaríem a Tangkok, que és una zona de natura molt, molt maca. Aquí podem pujar a les Mua Caves, fer un passeig en barca per la zona de Trenang, visitar l'antiga capital de Hoa Lu, que va ser capital de Vietnam, crec que segles 10-11, a visitar el complex budista de Bai Dinh, que és el més gran de Vietnam, la Bishdam Pagoda, molt famosa, veure camps d'arròs, i passejar en barca també pel riu, visitant diferents coves. Llavors, en aquesta zona, en les barques, les persones que remen ho fan amb els peus.
0: Amb els peus?
1: Amb els peus, sí. Oh. És curiós de veure i, bueno, és aquesta zona...
0: Uau, quines imatges estic veient jo de Hoa Lu.
1: És preciós, és
0: tot
1: molt
0: verd.
1: Maco, tot verd. Clar, és el que dèiem, no, la pluja... Doncs sí que és veritat que la pluja, quan són pluges torrencials, porta moltes destrosses. Però clar, aquests països que plou gairebé cada dia,
0: no?
1: Doncs clar, tenen aquests paisatges verds espectaculars.
0: Vas menjar molt arròs allà?
1: Sí.
0: Arròs de Vietnam?
1: Arròs de Vietnam.
0: Notes la diferència amb el d'aquí o és igual?
1: Clar, tenen molts tipus d'arròs també. I o sigui, si és arròs sol... no té gust... Clar, és arròs,
0: arròs
1: cuit i ja està. Vale. Llavors hi ha llocs en què l'arròs s'ha fet amb llet de coco, amb aigua de coco, llavors li dona un gust diferent. I l'arròs, si no li poses carn, si no poses condiment, o sigui, és arròs sticky rice d'aquest que és enganxós, clar, se'l menjarà amb les mans, llavors ha de tenir una consistència...
0: I tu? Pacla, per mi. Amb les mans també?
1: No. Bueno, si ha calgut, sí, no? Però si no, amb coberts. Amb coberts. Doncs després d'aquesta zona tan maca, ens anem a Hue. Aquí, amb un trek nocturn, aquí sí que us explicaré una anècdota que ens va coincidir amb l'any nou vietnamita. Uh-huh. Llavors fan la celebració, com nosaltres, la nit de Cap d'Any, però s'allarga tant per davant com per darrere. O sigui, hi ha com una celebració prèvia, la celebració del dia i la posterior. Llavors vam arribar a Hue i amb un tren nocturn de gairebé 12 hores.
0: Déu-n'hi-do, no?
2: I com es viatja en aquests trens?
1: No, mira, en aquest... bueno, aquí el que ens va passar és que, com que era l'any nou, nosaltres havíem comprat els bitllets per anar en bus. Uh-huh. En un bus. Llavors estàvem allà a la parada, no arribava el bus, I ningú deia res, ningú sabia res.
2: Bueno, gairebé com les rodalies, no?
1: Sí. I ens assabentem que, clar, és que era l'any nou, ja, però és que nosaltres hem comprat el bitllet. Bueno, que vam haver de decidir què fèiem, quina alternativa, perquè l'alternativa seria quedar-te una nit més allà on estaven, que era Tancoc, que ja havíem fet una nit de més per aquest tema dels transports, perquè no trobàvem transports. Llavors, era quedar-se una nit més o buscar-se la vida d'alguna manera i buscar un altre mitjà de transport. Uh-huh. Vam conèixer les noies espanyoles i vam decidir anar a l'estació del tren a veure què hi havia. Vam veure que hi havia un tren, doncs vinga, l'últim tren, un tren d'octubre, un tren...
0: Vas improvisar, Laura? Bé,
1: sí.
0: A tu no t'agrada això?
1: Uf! No, però, o sigui, ja anàvem amb la cosa de ens tocaré improvisar en algun moment, però sí que portàvem molt lligat com anar d'un punt a l'altre, no? Quin mitjà de transport agafar, quina durada... Però també estàvem oberts a que podien passar aquestes coses i, efectivament, doncs va passar. I ho vam saber resoldre. I era un tren, aquest, un tren...
0: Cap a Hue.
1: Cap a Hue, sí. Llavors aquí vam visitar la ciutat imperial, que és preciós, tot allò, els edificis... preciós. Hi ha tombes de diferents emperadors i llavors, com a curiositat, hi ha un parc aquàtic abandonat.
0: Un parc aquàtic?
1: Sí, un parc aquàtic abandonat, que això... Un dia també m'agradaria parlar de tota la informació que trobem a les xarxes, no? Sobretot a Instagram. Llavors, un dia jo vaig veure un vídeo d'una persona que... Un instagramer, influencer, que deia... Ostres, per arribar a aquest parc heu de vigilar, perquè si hi ha la policia no us deixaran entrar amb la moto i haureu de donar la volta. I clar, anàvem una mica amb la cosa que ella diu... No sabem si ho podrem visitar, no? I vam arribar allà, era un diumenge, allà estava tothom, tots els vietnamites estaven fent el pícnic amb les seves famílies, amb les bicis, per allà, i allà no hi havia policia, ni hi havia res. Evidentment és un parc abandonat.
0: Sí, l'estic mirant amb un drac.
1: Amb un drac xulíssim, espectacular, sí. Que pots pujar-hi al drac.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I per què està abandonat, això?
1: M'imagino que fa molts anys i no ho fan servir i s'ha quedat allà, les infraestructures, està el drac aquest, i després hi ha com una mena de tobogans que té pinta de que en el seu moment fos un lloc molt maco.
0: Recomano que tot el que ens està explicant la Laura ho busqueu in situ a Google perquè us surten unes imatges fantàstiques, eh? És que ho estàs explicant i estic allà.
1: És molt xulo aquest... Bueno, el drac. O sigui que el que em referia, no, amb això, que a vegades ens refiem molt del que diuen les xarxes socials i a vegades no és cert.
0: I aquí veig unes mans gegants, això també ho vas veure?
1: Ui, això sí, però això està més cap endavant.
0: No és allà, no?
1: És un pont, el pont de les mans.
0: Sí.
1: No, això...
0: No és
1: això,
0: a...
1: No és Hue, no.
0: Hue.
1: No, Hue no. De Hue vam agafar un bus, un sleep bus.
0: Sleep bus, de dormir.
1: Llavors, són busos que són, en lloc de tenir seients, tenen llits. Uh-huh. Potser no estirat, o sigui, no és com un llit estirat del tot, té una petita inclinació, però supermoderns, molt nets, amb cabines individuals, les teves cortines, amb llums, amb port USB per carregar...
2: Vaja, que el problema mòbil. És que el del costat no ronqui.
1: Sí, majoritàriament.
0: T'asseguro, Laura, que quan em vas explicar que hi havia els busos aquests nocturns, m'imaginava una altra cosa.
1: No.
0: Estic mirant les fotos, és increïble.
1: És increïble.
0: Que guais, no?
1: Hi ha de tot. Hi ha de diferents preus, de diferents qualitats... sí, però encara que t'agafis la gamma més alta, és que és molt, molt econòmic. Molt. Ei,
0: per què no fem això aquí? Ui, importem aquesta idea...
2: Bueno, potser perquè les distàncies no són tan llargues, no?
0: Bueno, però si Renfe funciona tan malament...
1: Clar.
0: I dius, me'n vaig a Sevilla, doncs agafes un sleep bus d'aquest...
1: I fantàstic.
0: Uau.
1: Llavors, també que tenen... Et donen unes xancles... Uh-huh. Perquè et pugis, et treguis el teu calçat i pugis al bus. Llavors, així ja no s'embruta el que és el terra. Llavors, van fent parades també. Cada vegada que pares, treus les xancles, et poses les teves sabates i després fas el canvi. Molt bé. La veritat és que molt bé. Et donen aigua, a tovalloletes d'aquestes humides per refrescar-te. La veritat és que és una meravella. L'única cosa, així per dir algun punt, així clar, depèn de la carretera, depèn del conductor, si estàs a la part de dalt, bueno, vas una mica com en tensió. Llavors jo recomano, a mi em va agradar més, dormir a baix.
0: A que té dos pisos.
1: Sí, sí, té dos pisos. Ai, perdó, no us ho he dit. Sí, dos pisos i potser dues o tres fileres. Sí, sí, com lliteres.
0: I quanta gent hi cap, més o menys?
1: Ui, ara no t'ho sabria dir.
0: Clar, potser són 20 persones
1: o... Sí, potser 20, sí.
0: I els preus són econòmics?
1: Són econòmics, sí. Uau. És que és supereconòmic.
0: Uau.
1: I llavors això depèn d'on dormis, si a dalt a baix, si hi ha moltes corbes o el conductor va una mica de ral·li, doncs el cos se te'n va... Sí.
0: Ui.
1: Llavors jo anava com una mica en tensió de... Clar, no tens una... Si dones a la part de dalt, no és com una llitera que tens com la barrera, no? Per no caure, tens una miqueta, però em recomano a dormir a baix.
0: I és l'únic país del sud-est asiàtic que té aquests busos?
1: Ah, jo només els he vist aquí.
0: A Vietnam.
1: A Vietnam, sí, són els més famosos. Després hi ha països en què... No ho sabria dir, perquè crec que només els he agafat aquí al nocturn a Vietnam.
0: Increïble, increïble. Viatjar amb la Laura és, vamos, és increïble, és que és molt xulo. Bueno, pues, no sé, què fem, una miqueta més i...
1: Si vols acabem aquí,
0: sí.
1: Amb aquest bus que vam arribar a una zona que es diu Phong Nha, on hi ha moltes coves, xulíssimes, espectaculars.
0: Com es diu?
1: Phong Nha, Phong Nha. La Phong Nha Cave i la Paradise Cave, que són espectaculars. Enormes, molt, molt grans. Crec que són de les coves més grans on he estat. Res em vaja, amb perdó, a les coves del drac, per dir les més famoses que tenim aquí. Una passada, espectaculars. Espectaculars, molt bé cuidades, molt ben il·luminades. Molt, molt, molt maco. I també hi ha un jardí botànic on pots fer un recorregut i arribes a una cascada molt, molt maca.
2: I allà, sempre pensem en aquests llocs exòtics com llocs d'aigua cristal·lina, d'aigua blava turquesa. És el cas o no és així?
1: Per les platges, dius.
2: I també pels rius, no? Potser aquests entorns selvàtics.
1: Sí, sí, l'aigua és bastant, bueno, bastant clareta. I les platges de Vietnam, per exemple, no són les més espectaculars.
2: Uh-huh.
1: Però sí que en aquesta zona sí. Bastant tot, bastant l'aigua, bastant neta. Sí que, clar, depèn del terreny de la zona. Si és més muntanyós, més terrós, sí que trobes l'aigua, però perquè l'aigua estigui bruta, sinó perquè el fons ja és fosc.
2: Uh-huh. I les coves aquestes eren molt accessibles, poc accessibles?
1: N'hi ha hagut de tot. Aquestes grans últimes que comento eren bastant... Segurament havies de baixes escales... Però, bueno, tot bastant preparat. Bastant,
2: pel turisme.
1: Sí, i accessible, vull dir, res de fer aquí un rappel o un...
2: És un país que s'està obrint, diguem.
1: Sí, jo penso que ja fa temps que està bastant obert. Des del sud-est asiàtic, Tailàndia, Vietnam, des dels que més preparats estarà pel turisme, evidentment, que són països que cada vegada van creixent més. Però Vietnam és un país molt... I és que té molta cosa, té molta història, cultura, la natura també, i part de platja també, si vols estirar-te ja uns dies sense fer res a la platja, també ho tens. Doncs, si us sembla, continuem el proper dia, us explico més coses.
0: Jo seguiria aquí escoltant-te, embobat, però tenim una altra viatgera en el programa, i es diu Fina, i la tenim... Al Camino de Santiago. Fina, bon dia. Fina? Hola, Fina? Ai. Ai, no la tenim.
2: Bé, doncs, mentre no ens... La Fina no ens pot atendre, repassarem una mica l'actualitat d'aquesta setmana. Comencem explicant que en plena política el PSC de Parets ha proposat a Ara Parets pel Canvi explorar una moció de censura. Ho van explicar els portaveus dels dos grups aquí, en aquesta casa, a Rap 107, i també ho diu David Tatxer al Som Parets. L'objectiu d'aquesta moció de censura és canviar el govern municipal durant l'últim any de mandat i fer fora el govern actual. Els republicans van rebutjar aquesta possibilitat, però per la manca de confiança evident, deien, amb els socialistes. La proposta es va abordar en una reunió entre les executives dels dos partits a l'inici del nou curs polític. Seguim en plena política. El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per l'any vinent. Això és arran de l'augment dels darrers mesos del cost de vida, segons l'equip de govern explica aquesta decisió, per alleujarà l'economia domèstica dels veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles que Parets manté com un dels més baixos de la comarca. L'oposició ha criticat aquesta mesura com electoralista. I finalment, en plan esportiva, destaca que el Club Futbol Parets s'enfronta aquesta setmana contra el Club Futbol Martorelles, un derbi baix-vallesà en una jornada en què tots dos equips buscaran donar continuïtat a les seves aspiracions de la temporada.
0: Bé, doncs ara sí que tenim la connexió. Ens havia fallat el telèfon, però ara sí, perquè, clar, són coses del directe. Estem fent ràdio en directe i això de vegades no és perfecte. Però aquesta és la gràcia també de la ràdio.
2: M'ha agradat molt explicar les notícies sota música vietnamita.
0: Sí, clar, se m'ha oblidat treure-la. Ho he pensat, eh? Ara sí, ara sí que està més ambientada la Fina, que està fent el Camino de Santiago. Hola, Fina.
3: Hola, bon dia, que m'escolteu.
0: Perfectament.
1: Sí. Hola.
3: Vale.
0: Bon Escolta, dia, exactament, per on pares a Galícia?
3: Pues mira, he fet 2 dies de camí en cotxe, autobús, tren... Bueno, 2 dies... ahir estava esgotada. Ahir ja vaig fer també una primera etapa que era de Monte do Gozo fins a Santiago, bueno, que van ser 17 quilòmetres, però bueno, sembla que no, però ja eren. I ara he sortit de Sàrria, poder fa una hora, i estem a 110 quilòmetres de Santiago.
0: Ah, et queda poc, llavors.
3: I, bueno, però això és un passeig, això que estic fent avui, és un passeig.
0: 110 faràs? 110 quilòmetres faràs avui? No, no.
3: Sí, faré... No, no, no. No, jo no. Jo faré... Nosaltres hem repartit les etapes, les més llargues, en 2 o 3 etapes. Uh-huh. Aquesta d'avui la fem en 2 etapes, que són 10 avui i 10 demà. Segons com jo em vagi trobant, allargarem o escurçarem. I espero no tenir que tornar. Però bueno, molt bé, molt bé, molt bé.
0: I amb qui,
3: això d'avui és un passeig.
0: Amb qui l'estàs fent, aquest camí de Santiago?
3: Amb el meu home.
0: I com està el teu home? Sí. Perquè per seguir-te tu ha de menjar molt i ha d'estar molt fort, eh?
3: Per seguir-me, a mi diu. Jo tinc que seguir-lo amb ell, home. No, no, molt bé. Ell està molt bé, no veus que es fa esport? Ell feia maratons i tot això, ara ja no, perquè ara ja tenim una edat, no? Però ella ha sigut sempre molt esportista. Bueno, pensa que és aquesta la tercera vegada que fa el Camí de Santiago. Ella ha fet sencer el que del nord i ha fet el de la Via de la Plata. I aquest és el que fa el tercer, amb mi. Sí.
0: Vosaltres l'heu fet?
1: No.
2: No, és un... No vull fer.
0: Laura, doncs volies comentar...
1: Jo, Fina, hola, bon dia, sóc la Laura.
3: Hola, bon dia.
1: Escolta'm, et volia fer una pregunta de viajera.
3: Digues.
1: Què portes a la motxilla?
3: Mira, hem portat masses coses. Mm. Per això he fet una cosa. Aquí hi ha alguna cosa que és fantàstic. Jo ahir i abans d'ahir, que ha sigut el trajecte que...

0: porto res.
1: Que des de l'alberg tu pots pagar 5 euros i et diuen, nosotros te lo llevamos. I no era, no era per correus, això, que ho feien? És que em sonava...
0: No, sí, també fan correus. Vale. Però nosaltres ho hem fet a l'alberg, vam anar a parlar amb un senyor que té una oficina a Sàrria, i tu li dones una tarja on li poses aquest dia estaré aquí, aquest dia aquí, aquest dia aquí, aquest dia aquí, i a les 8 del matí han vingut a l'alberg i s'han endut la...
1: És que
0: quan
1: està tot estudiat, eh?
2: Planazo.
0: Ja la tindrem allà.
3: Sí, són com els busos de nit.
0: Això és més fàcil.
1: Fina, i quin temps fa?
0: Boníssim.
1: Sí?
0: Espero que no plogui, perquè mira, em vaig trobar a l'alberg amb un que vam compartir habitació amb uns nois de Pallejà i un altre de Cerdanyola, i quan marxaven em van regalar una espècie de botes per si plou, i em va ser tingut molt greu perquè me la vaig deixar ja un autobús.
1: Hola.
0: A Lugo. Anàvem a Lugo i me l'havia deixat a l'autobús. Així que espero que no plogui. Ho sento molt per ells perquè van ser maquíssims. I va, vinga, va, te la regalo. I bueno, per ell acabàvem i bueno, me la he deixat. I llavors us explicaré una cosa molt, molt que no sé si l'he explicat algun dia. Quan jo vaig intentar fer el primer meu camí de Santiago, crec que sí que ho vaig explicar, vaig tenir un problema metge. Amb un metge, eh? No, meu no, amb un metge.
1: Em sona.
0: I no vaig poder fer-ho. Us vaig explicar això?
3: Sí, crec que sí.
0: Bueno, vale. Doncs jo tenia unes bambes guardades per llançar-les al camí de Santiago, vale? Va ser molt curiós perquè ahir a la tarda vaig dir, mira, saps què? Vaig a provar-les, a veure com funcionen. Me les poso i no portava ni 50 metres i ja se'm cau una sola.
1: Oh!
0: Vaig quedar amb mitja bamba. I bueno, res, com que ja estàvem al camí de Santiago perquè estàvem a Sàrria... Me les vaig treure, les vaig llançar a les escombraries.
1: Mare de Déu.
0: O sigui, s'ha complert el meu desig de deixar-les al camí, però no on jo volia. Però bueno, l'important és que les he deixat aquí.
1: I tant.
0: Però imagineu-vos si les... Avui, que no tinc res perquè la motxilla la porta un taxista, que em poso aquelles bambes i se'm trenquen quan em porti 50 metres.
1: Fina, et posaré aquesta cançó ara perquè la dediquis a algú. A veure, a qui li dediques? Escolta.
0: Al meu home. Al meu home.
1: Quina cançó
0: home,
1: és?
0: És que l'he trobat avui a la ràdio buscant. La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz.
1: De la Gigiola Cinquetti.
0: Sí. Doncs
1: sí. Pues Fina, des del punt de trobada ja saps, desitgem el millor i que passis uns grans dies a Galícia. Menja sí. Molt lacón, que està molt bo i pop.
0: No vull menjar molt, que aquí es menja molt. Volia fer només un comentari.
1: Digues.
0: De quan parlava la Laura, quan parlàveu abans de les pluges, que deia la Laura que a Granollers havien dit que tot estava supercontrolat, que tot estava superbé. Doncs la meva jove va anar a treballar, perquè treballa a l'Ajuntament a
1: l'hospital, sí.
0: I ho va passar fatal, perquè va tenir que travessar amb el cotxe per un riu d'aigua que, pobreta, ho va passar malament, eh? Perquè dic que no estava tot tan controlat.
1: S'ha de vigilar,
0: eh?
1: S'ha de vigilar, sí. Vale, doncs pues, bueno, Fina, gràcies. Doncs que vagi tot molt bé. Adéu, bon dia.
2: Adéu. Adéu.
0: Una cosa, m'heu de dir, buen camino.
2: Buen camino.
1: Buen camino.
0: Adéu. Adéu. Adéu.
1: Quina sort, poder estar fent ara el camino. Jo, vamos, ho signava ara mateix, eh? Bé, la nostra companya Mireia té una secció molt maca en el nostre programa que es diu... A veure si us en recordeu. Com es diu?
3: Ens hem previngut, o...
2: Estem previnguts. Esteu previnguts.
1: Aquesta. Esteu previnguts. A veure, esteu previnguts i escoltarem...
4: Musical de la història.
1: Això.
4: Ningún otro musical ha sido capaz de superarla en más de 70 años. Entonces, ¿qué demonios tiene de especial? Eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy.
1: Ens parlarà de musicals? Anem a escoltar-la, la nostra companya Mireia.
5: Hola, companys i companyes del punt de trobada de Parets del Vallès. Aquesta setmana l'esteu previnguts, donat que parlem dels ruixats, una mica d'humor, i m'agradaria recuperar i fer una revisió d'un clàssic, un clàssic dels musicals, que...

0: que com a anècdota us diré que la pluja que es veia en moltes escenes no era aigua, era llet. Sabeu de quina pel·lícula estic, parlant? No? Sí? Doncs us proposo que escolteu el següent tall de YouTube per a veure si l'heu encertat. Sí? Doncs bé, fins la propera. I recordeu, esteu previnguts.
1: Sabeu quina pel·lícula és?
0: No.
2: Singing in the Rain, no?
1: Jo diria que l'Eudal és molt jove, però l'ha encertat, eh? Li costa arrencar, però
3: sí, ara sí.
1: Ara sí, eh? Una cançó preciosa.
3: Això de la llet...
2: És molt fortí.
3: Sí? L'has col·locat?
2: Sí.
1: I com ho sap la Mireia, això? I'm
2: laughing at clouds, so dark. Ens haurà d'explicar.
1: Sí. The sun's in my heart and I'm red. Ah, jo volia que sonés el Singing in the Rain. A veure si fa. With a happy refrain, just singing. Ara. Singing in the rain. Preciosa aquesta cançó, com preciosa és aquesta que sonarà ara. Són les oques grasses, o els oques grasses. Us puc dir una cosa? Aquesta nit aniré al concert! Ah! Per fi vaig a un concert. La vida amb tu ens ha ajudat al fons en tot és fosc. Què n'has de dir
2: d'això? I no, no només a un concert, l'últim concert.
1: Sí, no? És avui l'últim, no?
2: És avui l'últim. Aquesta banda catalana està fent història perquè està tancant la seva trajectòria de 16 anys amb 4 macroconcerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs, que han fet el ple absolut. Avui, a 9:15, últim concert, que repassaran tots els seus èxits, i que si no som afortunats que tenim entrada com el Miquel, es pot veure per TV3 i la 2Cat en directe.
1: Jo us explicaré la història d'aquestes entrades. No m'escolta.
4: Bon dia, sóc la Sílvia i ahir vaig tenir la sort de poder gaudir d'un dels últims concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I vaig anar amb la meva amiga Marta i la veritat és que em falten les paraules per poder descriure la sensació de ser allà dins. Pell de gallina tota l'estona, emoció màxima, i porten un espectacle brutal de llum, de so, de músics, amb unes pantalles increïbles, focs artificials, que fan que estiguis allà i que no t'ho puguis creure. Jo, que he vist actuar Coldplay al mateix estadi, la veritat és que les oques no tenen res a envejar-li. Ha estat una experiència increïble i res, molta pena d'acomiadar-los, però ens han fet un gran regal amb aquesta actuació.
1: Que bé, que bé. I això ho teníem pendent, Laura?
3: Doncs vull aprofitar el micròfon per felicitar els meus nebots, que es diuen Lucas i Pablo, que avui fan 8 anys. I res, dir-los que els estimo molt i que moltíssimes felicitats. I que ens veurem a la tarda, que m'han dit que hi ha pastís.
1: Oh,
3: a veure, què passarà?
1: Bo. I que ens estan escoltant, no?
3: Espero que sí.
2: Ens haurien d'haver trucat.
3: Ens haurien d'haver trucat.
1: Oh, és veritat.

0: Ui, l'he tallat el fiu. Bé, ens acomiadem ja del programa d'avui amb aquesta cançó que sí que és una de les grans clàssiques d'Oques Grasses. Companys, ens tornem a trobar pues, la setmana que ve. Fem programa un altre cop, el dia 17.
1: Fins la setmana que ve.
2: Mira, ara me'n ve al cap, re, una coseta, mencionar el Premi Nobel de Literatura
0: ah, sí?
2: que li han donat a una dona i el Premi Nobel de la Pau que li han donat a una dona.
0: Una dona?
1: Una part de tu amb... Hi ha carrer per explicar que aquesta dona del Premi Nobel, exjutge del Tribunal Internacional, doncs que ara està patint la persecució de Donald Trump.
0: Que fort, és que em sembla tan fort. Quan vaig llegir la notícia ahir, no donava crèdit, eh? Senyores i senyors, gràcies per escoltar el Punt de Trobada Parets. Bon cap de setmana i bon pont, perquè dilluns és festa. Adéu-siau!

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font. The
1: world is a vampire. Benvinguts a Rock 107. Avui amb un viatge al rock alternatiu dels anys 90. I comencem amb aquest tema del disc Melancholy and the Infinite Sadness dels Smashing Pumpkins, Ballet with Butterfly Wings.

Brutal, brutal aquesta cançó dels Smashing Pumpkins. Tot un crit a la desesperació i una crítica mordaç a l'opressió. La metàfora inicial del món com un vampir que drena la vida i l'esperança és una poderosa imatge que estableix el to de la cançó. La lletra parla de la corrupció i la destrucció dels desitjos i aspiracions personals, suggerint que inclús els esforços més apassionats poden ser en va en un sistema que sembla dissenyat per aplastar l'esperit individual. Gran tema, rock alternatiu avui dels 90, com aquest de Pearl Jam, Jeremy.

grandiós tema que també parla temes d'aïllament, de la tragèdia de la violència escolar. La lletra explica la història d'un nen, Jeremy, que pateix en silenci l'abandonament emocional dels seus pares i la intimidació a l'escola.

Anem ara a un himne de tota una generació. L'Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que va marcar l'inici de la dècada dels 90 i es va convertir en la carta de presentació del moviment grunge. La banda, liderada per Kurt Cobain, va aconseguir amb aquesta cançó capturar l'esperit de descontent i apatia que caracteritzava molts joves de l'època. La lletra reflecteix una barreja de rebeldia, desil·lusió i una crítica al sistema d'entreteniment que sembla trivialitzar l'experiència juvenil. Una sàtira a la cultura del consumisme, sens dubte. Aquesta magnífica cançó, Smells Like Teen Spirit.

Tota una cançó emblemàtica. Anem a una altra dels 90. Més punk rock, tot i que amb influències del, com no del rock alternatiu, com els Green Day. Van treure aquell Dookie amb Basket Case. Però a mi la que m'agrada és When I Come Around, una cançó que parla d'una persona que escolta una altra lamentant-se i buscant algú, mentre el narrador es presenta com a una persona que no està lligat a ningú i que viu el moment sense preocupacions. I és que reflecteix una espècie de rebel·lia contra les expectatives i la pressió social, que és un dels temes recurrents a les cançons dels Green Day als anys 90. When I Come Around, Green Day.

Anem ara al punk rock d'un altre dels grups mítics. Van treure Smash, els Halls of Spring, i tenien aquest tema, Self-Esteem. Un himne de la dècada dels 90 que reflecteix la lluita interna d'una persona amb baixa autoestima en una relació tòxica. La lletra narra la història d'un individu que és conscient de ser utilitzat per ser parella, però que, paradoxalment, troba cert plaer en l'abús emocional que rep.

cançons més famoses de Offspring, avui també aquí en aquest especial dels 90 de rock alternatiu. Anem al Soundgarden amb Chris Cornell amb el tema Black Hole Sun, una lletra coneguda per la naturalesa, seva naturalesa críptica i les seves metàfores fosques. El títol Black Hole Sun evoca la imatge d'un sol fosc, una contradicció que suggereix la presència d'algo poderós i destructiu, però també necessari i purificador. La cançó també aborda temes com la desil·lusió i la desesperança. Black Hole Sun.

Més temes dels 90. Crip de Radiohead, un himne a l'alienació i la inseguretat personal. Des de l'inici, el narrador se sent inferior i fora de lloc en presència d'algú que percep com algú perfecte. Aquesta percepció d'inferioritat es reflexa en una incapacitat per mirar aquella persona als ulls, o que simbolitza una profunda inseguretat i falta d'autoestima. Magnífica cançó, aquesta de Radiohead, dins el seu Pablo Honey, Creeper.

Anem ara als Red Hot Chili Peppers i tenia aquest tema del 91, Under the Bridge. També una cançó en reflexa la soledat d'una persona, però que té una connexió especial amb la seva ciutat, Los Angeles. De fet, la defineix com la seva companya, ja que no en té, la seva companya que el coneix i l'accepta, una metàfora poderosa de com un lloc pot convertir-se en un refugi emocional. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

Una traïna de la generació X que encapsula un sentiment de desil·lusió i autodepreciació és Loser, de Beck. La lletra és un collage d'imatges surrealistes i frases aparentment desconnectades que reflecteixen la sensació d'alienació i el rebuig a les normes socials. Loser.

Anem a un altre tema. L'AMP, de Presidents of the United States of America, llançada el 95, un enigma envoltat de ritmes enganxosos i lletres surrealistes. La cançó presenta a un personatge, que es diu precisament l'AMP, qui sembla estar atrapat en una situació tan física com emocionalment estancada. La repetició de She's l'AMP, juntament amb la descripció de la seva inactivitat i confusió mental, suggereix una crítica o una observació sobre l'estancament i l'apatia. L'AMP, the Presidents of the United States of America.

mítica cançó d'aquesta Lamb. Anem amb una altra de Wizard, Say It Ain't So. Llançada el 94 com a part del seu àlbum de debut homònim, conegut com l'àlbum blau, The Blue Album. És una poderosa barreja d'emocions personals i rock alternatiu. La lletra escrita per Rivers Cuomo, líder de la banda, reflexa una lluita interna i el temor a que la història d'addicció de la seva família es torni a repetir. Say It Ain't So, Wizard.

Una autèntica meravella de cançó, aquesta. Anem als Pixies, que ells van començar ja a finals dels 80, influents a tot el rock alternatiu. Del 90 és Is She Weird, un tema de la banda liderada per Black Francis, una exploració lírica de la percepció de la normalitat i de l'estranyesa en una relació. La lletra comença descrivint una persona que sembla tenir-ho tot, que és guapa, que va ben vestida. Tot i això, a pesar d'aquestes experiències superficials, la pregunta central de la cançó és si és aquesta persona rara o estranya. Aquesta dicotomia entre l'aparència externa i la percepció interna és un tema recurrent en l'obra de Pixies, que sovint explora el que s'amaga sota la superfície de la vida quotidiana. Sembla molt una tia, sembla una tia espectacular, però en el fons no és una mica rara? Is She Weird?

Brutal, també, aquesta cançó d'aquest grup, en aquest cas, que era de Pixies, els Pixies. Acabarem amb Pavement, amb Range Life, una cançó d'aquest grup liderat per Stephen Malmus, que és una reflexió sobre la vida nòmada i la recerca de llibertat en un món ple d'expectatives i responsabilitats. La lletra comença amb una referència a la vida després de l'espectacle, on la conversa es torna lenta i melancòlica. Malmus menciona la necessitat de pagar els teus deutes abans de pagar el lloguer, una metàfora que suggereix que un ha d'enfrontar-se a les seves responsabilitats abans de disfrutar de les recompenses. Això que deia Pavement en aquest tema magnífic, Range Life, amb rock alternatiu avui aquí a Rock 107, recordant grans temes de rock alternatiu dels 90 i, com no, d'aquesta magnífica banda Pavement, potser no de les més conegudes, però sí de les destacades. Escoltem, com dèiem, Pavement. Que disfruteu de la música rock, que vagi bé. Adeu.

0: Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit podràs escoltar les millors bandes sonores de tots els temps. Musifilm, la música de cinema a Rap 107. Els dilluns a les 11 de la nit, en redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda.
1: Benvinguts a Musifilm, el programa de bandes sonores de Rap 107, i avui recordant un dels grans noms, un dels grans actors, l'escocès Sean Connery, que ens va deixar ara fa uns dies. Nascut a Edimburg, a Escòcia, mort a les Bahamas, un gran actor de cinema britànic que va guanyar, entre altres premis, un premi Oscar, dos premis BAFTA i tres premis Globus d'Or. Gran part de la seva fama va ser gràcies a James Bond, que va interpretar en 7 pel·lícules, dels 62 al 83. El 88, Connery va guanyar el premi Oscar al millor actor de repartiment per Los Intocables, de Leon Ness. La seva carrera al cinema també va incloure pel·lícules tals com Marnie, Robin i Marian, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Indiana Jones i l'última cruzada, La caza d'octubre rojo, El hombre que pudo reinar i moltes altres. Petits papers va tenir a pel·lícules com a l'any 54, La reconciliació, amb Errol Flynn, en No Road Back, en aquest cas una altra pel·lícula també dels anys 50, Ruta Infernal, de Cy Enfield, i també va participar, estem escoltant la banda sonora, de Brumes d'Inquietud, de Louis Allen, amb la Lana Turner, de protagonista, música de Douglas Glamley.

La seva primera pel·lícula més coneguda, amb un paper molt curt, tot s'ha de dir, apareixien actors molt coneguts, John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton, Kurt Jurgens, Rod Steiger, Robert Ryan i Sean Connery també entre ells, era El dia más largo, The Longest Day, una pel·lícula que narrava el minuciós relat del desembarcament de Normandia l'any 1962. Escoltem i recordem la seva banda sonora de El dia más largo.

però de seguida es donaria a conèixer per les pel·lícules de James Bond. I la primera, Doctor No. Pel·lícula de 1962 amb de Terence Young, amb la Úrsula Andress apareixia. Potser tothom recorda l'aparició d'Úrsula Andress espectacular en aquesta pel·lícula. James Bond arriba a Jamaica amb la missió d'investigar els assassinats d'un agent especial britànic i la seva secretària, però al mateix temps es cobreix l'existència d'una sinistra organització a la illa de Crab Cay. En aquesta ocasió, el seu enemic és el Doctor No.

Així començava la saga de James Bond amb el gran Sean Connery. Un any després va fer una altra pel·lícula destacada de la saga de James Bond. Des de Rússia con amor, amb Robert Shaw, Daniela Bianchi, el robatori d'un dispositiu capaç de desxifrar complicades comunicacions està posant en perill importants investigacions amb respecte al govern rus. James Bond, l'agent 007, al servei de Sa Majestat, viatjarà fins a la URSS amb la fi de trobar l'objectiu.

I després de fer La mujer de paja amb Gina Lollobrigida, de Basil Dirdin, el 64 faria James Bond contra Goldfinger, de Guy Hamilton, on apareixia Honor Blackman, Gert Fropp, Shirley Eaton. La gent haurà de veure les cares a Auric Goldfinger, un malvat magnat que fa contraband a escala internacional i que està fascinat per l'or. Música, com no, de John Barry i amb la cançó de Shirley Bassey.

El mateix any faria una pel·lícula en Sean Connery d'Alfred Hitchcock amb Tippi Hedren, la mare de Melanie Griffith. Marnie la ladrona. Marnie, que és una embustera i lladra compulsiva, se serveix del seu treball com a secretària per robar. Quan Mark Rutland la contracta, que és en Sean Connery, no sols no abandona els seus delictes delictius hàbits, sinó que a més es comporta de manera absolutament desquiciada. A pesar de tot, Mark, cedint a un impuls inexplicable, decideix casar-se amb ella i esbrinar les raons del seu obsessiu comportament. Amb música de Bernard Herrmann, Marnie la ladrona.

el 65 participa una bona pel·lícula com és La colina de los hombres perdidos de Hill, una pel·lícula britànica de Sidney Lumet, on apareixia Sean Connery amb Harry Andrews i Ian Blaine. Durant la Segona Guerra Mundial, un grup de presoners anglesos es troba empresonat en un camp militar al nord d'Àfrica. Allà pateixen la ira d'un sàdic sergent. I després vindria Operación Trueno, una altra pel·lícula de James Bond, en aquest cas música de John Barry i Tom Jones. Apareixia amb Claudine Auger, Adolfo Celli, Luciana Paluzzi. Escoltem el tema principal, Thunderball.

Operación Trueno del 65 o 66, Sean Connery va participar en una película de Vittorio Sica, Un Mundo Nuevo, y també Un Loco Maravilloso, una pel·lícula d'Irving Keschner amb John Goodberg, Gene Seberg i Sean Connery, del qual també recordem un tros de la seva banda sonora. Recordem-la. Samson és un poeta misògen, el seu treball es veu constantment interromput per les dones que entren i surten de la seva vida.

pel·lícula que, bé, no va passar gaire a la història aquesta i va tornar amb l'èxit d'una pel·li de James Bond, Sean Connery, Solo se vive dos veces. Amb la veu de Nancy Sinatra. Apareixia Donald Pleasence en aquesta pel·lícula. Dos naus espacials, una nord-americana i una altra russa, han estat segrestades en l'òrbita terrestre.

I una pel·lícula de James Bond, Solo se vive dos veces, un western, atenció, on apareixia Sean Connery amb Brigitte Bardot. No va passar gaire a la història. Xalaco, pel·lícula de 1968, dirigida per Edward Dimitrik, una pel·lícula, com deien, que no va passar massa a la història, de la qual escoltem aquest tema de Robert Farnon. El 1889, Mèxic, un cowboy anomenat Xalaco treballa com a guia per un grup d'aristòcrates europeus els que hi condueix a través de zones desèrtiques habitades pels indis. El seu rutiner i treball es veu alterat perquè les expedicions de caça i certs jocs que organitzen els viatgers produeixen un gran malestar entre els indígenes. Ja.

Chalaco, una pel·lícula que no passarà a la història, en aquest cas del gran Sean Connery, que avui estem recordant. Millor pel·lícula era aquesta. Odio en las entrañas, de l'any 69 de Martin Reed, on apareixia Sean Connery amb Richard Harris i Samantha Eggar. El 1876, a Pennsylvania, un grup de miners decideix crear una societat secreta de Molly Maguires, que comet sabotatges per pressionar els patrons i aconseguir així millorar les seves condicions laborals. Música de Henry Mancini.

va continuar fent pel·lícules de James Bond. El 71, Diamantes para la Eternidad, amb Jill St. John. Charles Grey l'han hagut. Després de passar unes merescudes vacances a França, l'agent secret James Bond rep una trucada del cap M per realitzar una perillosa missió relacionada amb uns diamants en brut desapareguts. La cançó principal, com no, de Shirley Bassey, Diamonds Are Forever.

Després de l'ofensa, una pel·lícula de Sidney Lumet de l'any 73, Aeropuerto SOS, Vuelo Secuestrado, va fer una pel·lícula de ciència-ficció, Zardoz, de John Boorman. Pel·lícula estranya sobre un holocaust nuclear.

extraña película, Zardoz, de John Boorman, a finals del segle XXIII a la Terra. Només sobreviuen dues races humanes, els immortals, una casta privilegiada que no envelleix i porta una vida placentera, i l'altra raça viu miserablement i només confia en Zardoz, el déu al que venera. En Zardoz decideix triar uns quants homes, els entrega armes i els ensinistra per enfrontar-se als immortals. Després participaria a la pel·lícula Assassinato en el Orient Express, una trobada amb Sidney Lumet. Una pel·lícula on apareixia Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset, Richard Widmark, Martin Balsam, adaptació d'una de les novel·les més conegudes de l'Agatha Christie.

El 1975 va participar com a protagonista de la pel·lícula de John Milius, El viento y el león. Amb Candice Bergen i Brian Keith, a més de John Huston, a principi del segle XX, el cap dels Berebers, el rei Sunni, segresta a Tanger, una vella vídua nord-americana, i els seus fills per demanar un reforç rescat. Aquest fet desencadena un conflicte diplomàtic en el que es veran involucrats el govern americà i, en aquest cas, diverses faccions del sultanat del Marroc.

música de Maurice Jarre, d'aquesta pel·lícula de John Huston, Sean Connery, Michael Caine, Danny Drabo, Tipichi Carnehan, dos aventurers que viatgen a Índia el 1880, sobreviuen gràcies al contraband d'armes i altres mercaderies. Un dia decideixen fer fortuna al legendari regne del Kafiristan. Després d'un duríssim viatge a través de l'Himàlaia, arriben a la seva meta just a temps per fer ús de la seva experiència en el combat i salvar un poble dels seus assaltants. Una pel·lícula inspirada en un relat de Kipling.

1976 va protagonitzar El Árabe, una pel·lícula d'acció doncs, el conflicte àrab-israelià de Richard Sarafian, que tampoc va ser a la història. Després faria una altra més interessant, com Robin i Marian. Pel·lícula sobre Robin Hood, de desil·lusionats pels anys que van perdre lluitant com a creuats en la Terra Santa. Robin Hood i el seu amic Little John tornen a Anglaterra i s'adonen que tot ha tornat a ser com abans. Sean Connery, Audrey Hepburn, Robert Shaw, música de John Barry.

I el 1977, Sean Connery és protagonista de Un puente lejano, una pel·lícula de Richard Attenborough, britànica, amb Edward Fox, James Caan, Dirk Bogart, Michael Caine, Robert Redford, Liv Ullmann, Anthony Hopkins, Laurence Olivier i molts altres. El setembre del 44, avantats per l'èxit de la invasió de Normandia, els aliats emprenen amb determinació l'operació Market Garden, un arriscat pla per posar fi l'abans possible a la guerra envaint Alemanya i destruint la indústria bèl·lica de Hitler. Va cloure conquerir diversos ponts per lo qual passarien les tropes. Un puente lejano amb Sean Connery, també de protagonista, música de John Addison.

avui repassant la carrera de Sean Connery, que ens va deixar fa uns dies, autor de, en aquest cas, de molts papers realment interessants que va fer Sean Connery, de moltíssimes pel·lícules. És el cas, per exemple, també d'una altra pel·lícula que també destaquem, El primer gran assalto al tren. De Michael Crichton, amb Sean Connery, Donald Sutherland, Leslie Ann Down, Pierce, un expert lladre de mitjans del segle XIX, convenç a dos més per robar 25.000 lliures en or d'un tren en marxa. Tot i això, abans de poder apropar-se al botí, la banda criminal haurà d'aconseguir fer-se amb quatre claus que quatre persones diferents tenen a la seva possessió. Sean Connery, també de protagonista, música de Jerry Goldsmith, El primer gran assalto al tren.

79 interpretaria el paper principal a Cuba, centrada a la Revolució Cubana, a l'any 59, on apareixia en Brooke Adams. I també el 79 va interpretar Meteoro, a una pel·lícula de catàstrofes en plena Guerra Freda, Estats Units i la Unió Soviètica han d'oblidar les seves diferències i col·laborar amb la prevenció d'una imminent catàstrofe planetària, la caiguda d'un gran meteorit. Això us sona segurament d'altres pel·lícules que van venir després, amb Bruce Willis i etc., com Armageddon. Doncs Meteoro és de l'any 79.

però hi ha més pel·lícules que va fer i realment interessants el gran Sean Connery. Una és Atmosfera Cero. Podíem dir com el sol entre el peligro de ciència-ficció. Sean Connery, Peter Boyle, amb una pel·lícula de Peter Hyams, en un món futur, un agent de policia és enviat a una remota colònia de Júpiter per investigar la sospitosa mort de tres obrers en una mina. La seva determinació a aclarir el que va passat posarà la seva vida en perill, però ni tan sols l'ordre de que abandoni la investigació fa que desisteixi en el seu empeny, que estarà totalment sol contra la resta de la gent d'aquesta remota colònia de Júpiter. Música de Jerry Goldsmith. També va participar l'any 81 amb la pel·lícula de Terry Williams, Los héroes del tiempo.

5 dies un verano, anys 30, durant unes vacances a Suïssa, on Madhu, metge escocès, i la seva jove neboda viuen una apassionada història d'amor. Sean Connery i Betsy Brantley en aquesta pel·lícula de Fred Zinnemann. També el 82 faria Objetivo Mortal, participaria, una sàtira sobre el món de la televisió.

Més pel·lícules, una altra, de James Bond. Si no m'equivoco, va ser la última que va fer, que va ser Nunca digues nunca jamás, pel·lícula, en aquest cas, la qual també podem escoltar la seva banda sonora, Never Say Never Again, es deia en la seva versió original.

Never Say Never Again, Deering Keschner, amb Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, apareixien a aquesta pel·lícula, en aquest cas. Pel·lícula, com dèiem, Never Say Never Again.

I atenció a la pel·lícula El nombre de la rosa, que va ser també una de les pel·lícules mítiques, sens dubte, del gran Sean Connery. Pel·lícula de Jean-Jacques Annaud, Christian Slater, Murray Abraham, Michael Lonsdale, Ron Pellman, el segle XIV, Fray Guillermo de Baskerville, Sean Connery, un monge franciscà i antic inquisidor, i el seu inseparable deixeble, el novici Atzo de Melk, Christian Slater. Christian Slater visita una abadia benedictina situada al nord d'Itàlia per aclarir la mort del jove miniaturista Adelmo de Otto.

I el 1986 també va interpretar un dels papers principals de Los Inmortales, Highlander, amb Christopher Lambert. Els Immortals, uns éssers d'una raça especial que només poden morir decapitats entre si. Viuen des de fa segles entre els homes, però ocultant la seva identitat. Uns defensen el bé i els altres el mal. En aquesta pel·lícula hi ha aquest tema de Queen, Who Wants to Live Forever?

Jo, 1987, atenció, perquè protagonista, i a més guanya l'Òscar al millor actor secundari, Sean Connery, per Los Intocables, d'Eliot Ness, amb guió de David Mamet, dirigida per Brian De Palma, i amb música d'Ennio Morricone. Chicago anys 30, impera la llei seca que prohibeix la venda d'alcohol. L'idealista agent federal Eliot Ness persegueix implacablement el gànster Al Capone, que és Robert De Niro. Tindrà regulat amb l'ajuda d'un astut agent interpretat per Sean Connery, que intentaran trobar algun mitjà per inculpar-lo per part de delictes, juntament amb els personatges interpretats per Andy Garcia i Charles Martin Smith. L'any 88 interpretaria també el paper principal a Más fuerte que el odio, de Peter Hyams, juntament amb Mark Harmon. El 89, una pel·lícula, Negocios de familia, Sidney Lumet, on apareixia amb Dustin Hoffman i Matthew Broderick. I també el 89 va estar juntament amb Harrison Ford a Indiana Jones i l'última cruzada.

Sonora de John Williams, d'aquesta pel·lícula d'Indiana Jones. També l'any 90 va participar en la versió de la novel·la de John le Carré, La caça Rússia, amb Michelle Pfeiffer i James Fox. Una adaptació realment que estava bé, dirigida, en aquest cas, per Fred Shepisi, i amb música de Jerry Goldsmith.

I una altra gran, gran pel·lícula que va protagonitzar l'any 90, La caza de l'octubre rojo, de John McTiernan, amb Alec Baldwin, Sam Neill, Sean Connery, un submarí nuclear al comandament d'un prestigiós general de la Unió Soviètica. Sean Connery s'interna a l'oceà Atlàntic amb rumb a Estats Units. La CIA, que ignora si pretén atacar-los o desertar del seu país, encarrega l'agent Jack Ryan, Baldwin, que es posi en contacte amb ell per saber les seves intencions. El 91 interpretaria Robin Hood i Príncipe de los Ladrones, participaria amb Kevin Costner, també a Los Inmortales 2. I el 92, Los últimos días de l'Eden, amb de John McTiernan, també amb Lorraine Bracco. Després estaria Sol Naciente, de Philip Kaufman, amb Wesley Snipes, Un buen hombre en África, de Bruce Beresford, l'any 94. El 95 interpretaria El primer caballero i Causa justa. El 96 estaria amb Nicolas Cage a La Roca, i juntament també amb Dragonheart. El 98 estaria Los Vengadores, pel·lícula fluixeta, tot s'ha de dir. El 99 estaria amb Catherine Zeta-Jones a La trampa i Jugando con el corazón, juntament amb Gillian Anderson i Ellen Burstyn. L'any 2000 participaria Descubriendo a Forrester, concretament, i t'apresa el 2003 La Liga de los Hombres Extraordinarios, una pel·lícula realment bastant fluixeta. Que va ser la seva última pel·lícula. Acabem amb La caza de l'octubre rojo, amb la banda sonora de Basil Poledouris. Fins aquí el programa de Musifilm, tot recordant el gran Sean Connery. Que disfruteu del cinema. Adéu.